0: T'agradaria una vida plena de colors i fragàncies? A Can Juanito Vives te podem ajudar. Arriba l'estiu i els jardins ja floreixen. Visita'ns i descobreix l'àmplia selecció de flors i plantes que te podem oferir per transformar el teu jardí o terrassa en un oasis de bellesa. T'esperam a Can Juanito Vives, carretera Palma Manacor, quilòmetre 6,6, Son Ferriol. Obrim tots els dies de la setmana. Can Juanito Vives, sembrant futurs des de 1910.
1: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
2: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
1: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
3: pipbuidiario.com, tu diario digital de referencia en Baleares. Noticias locales, nacionales e internacionales, deportes, cultura, sociedad y mucho más, todo en un solo lugar. Te ofrecemos información relevante y de calidad con vídeos exclusivos que te acercan a la noticia como nunca antes. fitbuidiario.com, el digital balear que se lee, se ve y se escucha en Baleares.
4: Un día más en Fitwi Radio.

0: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
1: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
0: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
2: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
3: Más info en fitwi.com.
4: Un día más en Fitwi Radio.

0: festes de Sant Pere a Andratx. Del 7 de juny al 5 de juliol són moltes les coses que pots viure a Andratx. Activitats esportives, música diversa, ball de bot, rebel·les, exposicions, sopar solidari, ball en línia, cinema a la fresca, activitats infantils i contacontes i les nostres grans senyes d'identitat, la cursa baixada de carretons i el 13è Brutaló. Consulta el programa de festes a les xarxes i web municipal. Del 7 de juny al 5 de juliol, Festa de Sant Pere. Andratx està de festa.
1: No se moleste en ir a tráfico. Nosotros le retiramos el coche, lo damos de baja y le pagamos. 971-43-1078. 43-1078. Con Pérez Molestias, ninguna. Y problemas, menos.

0: Mallorca fa una passa endavant amb una decisió històrica.
1: El Consell de Mallorca aprova la llei per regular l'accés de vehicles a l'illa. Una iniciativa que vetla per protegir el territori, millorar la mobilitat i guanyar qualitat de vida per als residents. Planifiquem el futur de les nostres carreteres.
0: Consell de Mallorca. Fem feina entre tots i per a tots.
2: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CW Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
3: Más info en fitbui.com.
4: Escúchanos online.
5: fitbuiradio.com. Non-stop music mix. Fitbui Radio.

0: no me gusta. La qual cosa és indicatiu de que a una empresa que no ha instaurat el protocol LGTB ens trobam que hi ha persones que rebutgen aquest manifest que nosaltres estem reivindicant des de UGT.
1: Cadascú és cert que té la seva casuística, però hi ha una qüestió en comú que és una cosa inherent que duguem dins, que sol ser, per exemple, començant per una sortida de l'armari constant. Tu quan arribes a un lloc de feina has de tornar a contar la teva història, has de tornar a reviure totes aquelles pors o qüestions que amb les que has pogut créixer i les tornes a viure totes elles. De manera que si has de canviar de feina o hi ha companys que arriben nous, hi ha una nova història que contar i repetir-la. Això és un càstig que tenim, és una motxilla. Jo mateix soc professor i me toca contar-ho al meu alumnat cada any. Quan comença el curs, toca contar-ho. Ja no només com una història que deguem fer, sinó també al final te veus amb una responsabilitat i un compromís de donar visibilitat a les noves generacions i la resta de companys perquè hi ha qualcú que li pot ajudar.
2: Les hablamos ahora del ámbito educativo porque hoy hemos conocido que uno de cada cuatro alumnos de ESO y Formación Profesional de Baleares ha pensado en abandonar los estudios en algún momento. Las principales causas son el aburrimiento y la falta de sentido en los aprendizajes. Así se desprende de una encuesta realizada por el Consejo Escolar a casi 11.000 estudiantes de centros de las islas. Según los últimos datos, la tasa de abandono escolar en Baleares es del 15%, una cifra que supone 5 puntos menos que el año anterior.
3: Ara que tot el que és en relació a la dinàmica acadèmica ho troben avorrit i poc estimulant. De fet, això s'incrementa encara més entre l'alumnat de formació professional bàsica, que les emocions són molt negatives. Trobem un alumnat que té un nivell d'esgotament emocional considerable. I en quant al sentiment de pertinença en el centre, trobem que un 75% sí que se sent part del centre, però un 4,8, per tant quasi un 5%, no se'n sent part en absolut. És vera que és un percentatge petit, però aquest petit percentatge hi han d'estar molt damunt perquè són els que tenen el risc més elevat de després abandonar els seus estudis. Quasi 4 de cada 10 alumnes no veu cap connexió entre el que aprenen a les aules i després el seu dia a dia, la vida real. També hi ha un 62% dels alumnes que diuen que només a vegades entenen el que se'ls explica a l'aula o que també tenen dificultat de comprensió greus. Per tant, tenim un 62% de l'alumnat que dins classe no entén del tot el que se'ls explica. I això fa que se sentin frustrats.
4: Perquè la motivació no la podem anar a comprar a la botiga i repartir-la. Això no és possible. Per tant, hem de fer accions que motivin. I accions en aquests tres àmbits. En l'àmbit de l'autonomia, hem de fer alumnes autònoms que siguin capaços d'entendre quin és el seu procés. La competència, alumnes competents, que se sentin competents, i per això, abans ho deia la companya, la importància de les altes expectatives del professorat. És a dir, el que tenim davant sempre té alguna cosa de positiu. Aquest alumne sempre té alguna cosa de positiu i sempre podrà fer alguna cosa bé.
2: El sindicato UGT anuncia movilizaciones en la perrera municipal de Sonreus a partir del 17 de julio si no se abre una negociación para mejorar las condiciones laborales de la plantilla. El sindicato denuncia salarios mínimos, falta de un convenio propio y carencias en materia de seguridad y salud laboral. Entre las deficiencias señala vehículos sin medios adecuados para el traslado de animales, falta de ventilación, ausencia de sistemas de aislamiento y equipos de protección insuficientes. UGT reclama que se mejoren las condiciones salariales y que se den más herramientas para afrontar un servicio que se considera esencial.
5: Avui volem donar posar el focus en una realitat massa vegades que passa desapercebuda. Darrere cada animal rescatat, atès o protegit, hi ha uns professionals que cada dia assumeixen riscos físics, biològics i emocionals perquè aquest servei funcioni. Treballen manipulant animals ferits, abandonats, potencialment agressius, estan exposats a mossegades, zoonosis, altres riscos biològics, però també a una càrrega emocional intensa.